Men da betta da vart ils advocats. Da men rauch. Schün advocat es croda eint, in büll es nähen tescha quaint, allure es quai un accident. Però schel cun schaschin es sazia no dond vain ora viv per grazia, allure es quai una disgrazia.